0: En el mundo, uno de cada 5 trabajadores sufre acoso en su lugar de trabajo, según la OIT. Estos últimos 4 años, en España, las bajas por acoso laboral han aumentado un 125%, según datos del Ministerio de Trabajo. Cada día 3 profesionales se van a su casa por algún tipo de violencia ejercida dentro de su empresa. Porque generalmente, quienes se pillan estas bajas y abandonan su puesto, condicionando e hipotecando su futuro, no son los acosadores, son los acosados. Así que, ¿quién vigila a quién manda? ¿Quién controla a quién tiene el poder para que no se sobrepase? ¿Quién se encarga de que haya contrapesos en las empresas para evitar que se produzcan este tipo de abusos? Así que, cuando más lo necesitamos, no hay instancias eficaces a las que pedir amparo. Lo que sí hay es demasiada gente mirando insistentemente el reloj durante 8 horas porque sufre injustamente en su puesto de trabajo. Demasiada gente deseando que lleguen por fin las vacaciones para escapar de ese infierno. Hasta mañana, Juan Ramón. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Menos cuarto, los 8:07 en Canarias. Sigue la información en Radio Nacional de España de nuestros compañeros de las territoriales.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 1 de juliol. Són 7:45 del matí i deixem enrere un mes de juny marcat per les altes temperatures i la primera onada de calor de l'estiu, amb màximes per sobre els 40 graus a punts de ponent i nits tropicals amb mínimes que no han baixat dels 20 graus a bona part del litoral. El 70% de les estacions del Meteocat n'han registrat. La previsió és que els termòmetres continuïn registrant aquestes temperatures elevades el que queda d'estiu. Aquesta nit s'han tornat a viure nits tropicals i a punts de Barcelona s'han viscut nits tòrrides amb temperatures per sobre els 25 graus. Ampliem la previsió amb l'EMET Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat en general, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a l'interior de la meitat oriental i a punts del Pirineu Lleidatà, sense descartar precipitacions a l'interior de la meitat oriental. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona, on poden pujar. Màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona, 31 a Barcelona. L'EMET manté activat l'avís per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Per altra banda, vent important a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona, on pot ser inclús fort amb probables ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
3: D'altra banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a comarques de la Catalunya Central i el Prepirineu Oriental. Ens interessem ara per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant les diverses incidències que tenim actives. Parlem d'un accident que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, doncs que a hores d'ara continua tallant aquest tram en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, parlem d'un segon accident, en aquest cas a la AP7, que deixa ja els vehicles al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, que talla un carril de circulació fins fa una estona i que encara provoca, però, fins a 6 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot en tots els accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues amb intensitat en tot el nus de la Trinitat, també pels túnels de Vallvidrera i també per l'entrada des del Llobregat, tant per la A2 com per la B23, des del Papiol i Pallejà, també per les vies costaneres en sentit nord i a retencions des del Prat i Viladecans. Tot plegat ens deixa retencions en els dos sentits de la marxa, com és habitual també a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Comença el mes de juliol, després d'un mes de juny marcat per les altes temperatures i amb mínimes que s'han mantingut elevades durant la nit. Bona part del litoral ha registrat nits tropicals per sobre els 20 graus i Barcelona ha registrat diverses nits tòrrides per sobre els 25. Precisament aquesta darrera nit les mínimes s'han mantingut per sobre els 26 graus al centre de la ciutat. Àlex Eloi, bon dia.
6: Bon dia. El juny deixa la proporció més alta de nits de les dues últimes dècades. 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat registrat nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus o més durant el mes de juny, un rècord des del 2003. El barri del Raval de Barcelona és el punt on s'han comptabilitzat més nits tropicals i en 9 ocasions han estat tòrrides, per sobre dels 25 graus. Quant a les temperatures diurnes, també en 7 de cada 10 estacions, els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus en algun moment del mes i en un 17% per sobre dels 40. En 6 estacions s'ha registrat la temperatura màxima en un mes de juny, totes elles a Ponent o a les Terres de l'Ebre. La més alta va ser als 43 graus de Vilanova de Segrià del 22 de juny en plena onada de calor.
3: Gràcies, Àlex. El mes de juliol també comença amb la retirada de les ajudes als carburants. Les benzineres catalanes calculen que això farà encarir la gasolina uns 10 cèntims al litre i, en el cas del dièsel, uns 3. La patronal Agrocades, l'agrupació catalana d'associacions d'estacions de servei, preveu que omplir el dipòsit sigui cada vegada més car. Albert Campabadal és el president d'Agrupades i ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible.

0: oficials, el que el govern central ha de donar, donen per fet que seran més. Sílvia Paneque, portaveu de la Generalitat.
1: El volum, ja li dic que la dada concreta i exacta serà el Ministeri l'encarregat de traslladar aquestes xifres concretes, sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i, per tant, això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte.
0: Des de la taula del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta.
2: Hauria de ser un procés administratiu ordinari, perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat.
0: Les entitats socials alerten que els principals problemes que han trobat se'ls han trobat les persones en situació d'extrema vulnerabilitat, persones sense sostre o aquells que pateixen la bretxa digital. Nova sessió de control al govern al Parlament. A partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respondrà a les preguntes dels grups el dia abans que la Cambra Catalana celebri el debat final dels pressupostos. Elena García.
3: Ella afronta el control del Parlament amb els pressupostos a la butxaca. El president els validarà demà, en tanqui sense base, i tot i el flirteig amb maniobrar. El PP català rebutja activar el Consell de Garanties Estatutàries i comprometre el calendari a l'agost. Roldan.
4: Votant contra i no portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries, que les seves resolucions no són d'obligat compliment.
3: Amb l'estabilitat Illa assegurada just abans d'entrar en precampanya electoral a la tardor. Altra cosa és l'esquerda a les esquerres per la regulació contra la compra de pisos per a especular. La negativa del PSC i Esquerra al debat conjunt de les lleis dels comuns i la CUP trenca el consens per la dels lloguers de temporada de fa 2 anys. CUP, Comuns i PSC, Vega, City, Díaz.
5: No sé en què hi ha una unitat que no tingui a veure amb la pura publicitat.
6: No hem estat nosaltres el grup que ha bloquejat.
7: Difícilment casaran entre ells dos perquè són contradictoris.
3: Tot i el xoc, ningú qüestiona la majoria d'esquerres l'objectiu de regular la compra especulativa de pisos abans de l'aturada a l'agost.
0: D'altra banda, aquest dimecres continua l'audiència de Barcelona el judici a l'excúpula del Departament de Salut per la polèmica de la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Avui serà el torn dels primers testimonis després que ahir el tribunal retirés el delicte que podria enviar els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a la presó. Sergi Bassoles.
8: Sí, aquest matí començaran les declaracions testificals. Els primers en declarar seran els comandaments de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, tot plegat després que hi ha els 5 acusats amb els exconsellers de Salut, Vergés i Argimon al capdavant, quedessin absolts del delicte contra els drets dels treballadors, l'únic que els podia comportar fins a 3 anys de presó.
9: Dado que el Ministerio Fiscal no formula acusació por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera todo el enjuiciamiento.
8: El tribunal fallava així a favor de la demanda que havia sol·licitat la penalista Olga Tubau, defensora de Josep Maria Argimon, que en el moment dels fets era el director de l'Institut Català de la Salut. La togada apel·lava a l'aplicació de la doctrina Botín.
10: No están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente a título personal.
8: Així les coses, els 5 acusats amb els exconsellers de Salut, Vergés i Argimon al capdavant, s'enfronten a una petició d'inhabilitació de 12 anys tant per part de la Fiscalia com per part de les acusacions populars. Els acusen d'haver paralitzat la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya i de no prioritzar-los davant de la població general com sí que es van fer amb altres cossos d'emergències com els Mossos d'Esquadra.
0: Encara de tribunals, parlem del cas Andic. La terapeuta familiar continua com a testimoni sense cap mesura cautelar després de comparèixer davant la jutgessa de Martorell durant prop de 3 hores aquest dimarts. La instructora ha volgut concretar la possible influència exercida sobre Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, per reclamar l'herència familiar en vida i mediant les seves discussions per motius econòmics. La investigació ha recollit missatges que acreditarien aquest paper de la terapeuta per intentar que Isaac Andic acceptés certes premisses per reconciliar-se amb el seu fill. De la seva banda, la vídua del fundador de Mango i els excursionistes que van trobar el seu cadàver han acceptat que el jutjat cloni els seus telèfons mòbils. En esports, comencem parlant del Barça. Avui Joan Laporta pren possessió com a nou president del club en un acte a l'Auditori 1899, tot després de l'allau de baixes tant als equips femení com masculí de futbol, com també el de bàsquet. Josep Capel, bon dia.
11: Bon dia, el Barça ha tancat l'exercici 25-26 anunciant unes quantes baixes en diferents accions. Per exemple, el primer equip masculí de futbol ha traspassat Ansu Fati al Mònaco. No es donen xifres concretes, però l'operació podria rondar els 11 milions d'euros. A més, es reserven un tant per cent d'una futura venda. Pel que fa al femení, no hi ha hagut acord econòmic amb Salma Parayuelo, que deixa

0: deixarà l'equip femení després de 4 temporades. I la revolució ha arribat al bàsquet amb l'anunci de 5 baixes, les de Billy Hernán Gómez, Juani Marcos, Cale Norris i Tomas Satoranski. Per cert, que el president Joan Laporta prendrà possessió avui del càrrec per les properes 5 temporades.
1: Sortides també en el cas del Girona. Àlex Carazo, bon dia.
2: Bon dia, reguitzell de sortides al Girona després del descens a la segona divisió. A més dels jugadors cedits que tornen als seus clubs d'origen, Ter Stegen al Barça, Vitor Reis i Claudio Echeverri al Manchester City, Hugo Rincón a l'Atlètic Club de Bilbao i Tomás Lemar a l'Atlètic de Madrid, l'equip gironí ha fet també oficials les sortides de Daley Blind i Axel Witsel. Tots dos finalitzaven contracte aquest 30 de juny i no hi ha hagut renovació. Per tant, Blind deixarà el Girona 3 temporades després i Witsel ha vestit la samarreta blanca i vermella un any.
1: En les darreres hores s'ha conegut el calendari de la Lliga de Futbol per a la temporada vinent. Els blaugrana començaran la seva defensa al títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabaran el campionat a Getafe el 30 de maig. L'enfrontament més esperat al Clàssic contra el Real Madrid de Mourinho no arribarà fins la jornada 10 al cap de setmana del 25 d'octubre. També a primera divisió, l'Espanyol de Manuel González iniciarà el trajecte a la Lliga de casa nostra contra el Llevant i acabarà davant l'Alavés. I un apunt de tennis perquè Paula Badosa va caure ahir a la primera ronda del Wimbledon contra la tenista dels Estats Units, Emma Navarro. De la cultura, els debats i dilemes que planteja l'educació pugen a l'escenari de la Villarroel amb l'espectacle Primera Llei de Newton, ambientat en un institut d'alta complexitat. Eu Manzanares és l'autora d'aquesta obra que dirigeix Nelson Valente i que s'estrena en el marc del Festival Grec. Marta Orkin.
3: En un institut d'alta complexitat, l'Ethan, un alumne a punt de graduar-se i promesa del futbol, ha copiat els exàmens i l'han enxampat. Ve d'una família amb dificultats econòmiques i podrà fitxar amb un equip de futbol professional si obté el títol de l'ESO. Què farà el claustre de professors?
4: Hem de tenir en compte el que pot suposar per l'Ethan tot plegat.
5: Suposa el mateix que per la resta dels seus companys.
3: A Primera Llei de Newton, Eu Manzanares planteja un debat molt actual.
6: Me'l van encarregar fa molt de temps, molt abans de que el tema de l'educació estigués tant en l'actualitat mediàtica. Però en l'actualitat del dia a dia de l'escola pública era una cosa que feia molts anys que s'estava coent, no? Penso que ha sigut una casualitat poètica.
3: Una obra dramàtica, gamberra i plena d'humor que qüestiona l'estatus quo i planteja dilemes complexos, com ara si és lícit fer trampes quan el sistema és injust.
7: En les hores de col·le, la responsabilitat la tenen vostès.
3: Nelson Valente dirigeix el repartiment encapçalat per Anna Saúl, Dafnis Balduz i Rosa Gàmiz d'aquest espectacle, per on desfilen la directora de l'escola, els professors, la mare, el noi i una reportera.
8: Planteja la possibilitat de posar-nos a la pell de l'altre. Mira una mica el mateix problema des d'un lloc diferent del meu.
3: Un debat obert a la Villarroel fins al 2 d'agost.
7: Al meu fill no se li dona bé estudiar i no té temps.
1: I avui acabem amb la música del grup Clima.

0: La banda de pop-rock de l'Alt Empordà actua aquest vespre al Festival Estiu a Castelló d'Empúries. D'entre d'altres, sonaran cançons del seu segon disc, Això que ens passa, on exploren temes universals com l'amor, la pèrdua o la identitat.
1: No tenir dubtes és tan fàcil. Només deixa't anar.
0: D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: per sobre els 40. En 6 estacions s'ha registrat la temperatura màxima en un mes de juny, totes elles a Ponent o a les Terres de l'Ebre. La més alta van ser els 43 graus de Vilanova de Segrià el 22 de juny, en plena onada de calor. En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut alerta que les onades de calor que han afectat tota Europa els últims dies suposen un assaig general, diuen, per al continent i preveuen que la mortalitat en persones de més de 80 anys per causes derivades de la calor es pot duplicar.
1: Gràcies, Anna. Doncs per combatre aquesta calorada, molts troben consol a les platges, però cal mirar bé quines són recomanables. Una bona guia és la llista d'ecologistes en acció, que enguany marca amb bandera negra per contaminació l'Ametlla de Mar, Sant Adrià de Besòs i el Golfat de Palafrugell. En el seu informe anual també recullen altres tres escenaris de mala gestió dels espais naturals. Míriam Andreu.
2: Critiquen la manca d'informació sobre l'episodi de contaminació química al Baix Ebre l'estiu passat o sobre la possible contaminació encara existent al litoral de Sant Adrià. Alerten també dels efectes nocius a les embarcacions sobre ecosistemes essencials a la Costa Brava. Laia Serra, coordinadora de l'entitat de Catalunya a Ràdio 4.
3: Hi ha unes normatives perquè les embarcacions no fondegin allà on hi ha praderies de Posidònia, però no es porta a terme.
2: La platja de la Paella a Torredembarra també en rep una per extraccions de sorra i abocament continuat d'aigües residuals.
3: Estan transformant amb aquesta extracció de sorra el que s'havia aconseguit regenerar, però a més hi ha un eixidor d'aigües residuals que estan anant a parar en aquesta platja, amb la qual cosa també hi ha contaminació.
2: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begur i els efectes que tindria l'ampliació de l'aeroport del Prat sobre la Ricarda completen la llista.
1: No deixem gràcies les platges ni la Posidònia perquè SOS Costa Brava denuncia que el reial decret que protegeix les praderies de Posidònia no s'està aplicant correctament al litoral gironí. La plataforma reclama més vigilància i controls per evitar el fondeig d'embarcacions en zones protegides durant l'estiu. Girona, Gemma Esteve.
4: L'entitat considera que els Mossos Marítims i els agents rurals haurien de reforçar els controls i disposar de més formació per aplicar la normativa recentment aprovada. El portaveu de SOS Costa Brava i expert en medi marí, Jordi Cruz, assegura que falta voluntat política i posa com a exemple la badia del Golfet a Palafrugell, on fa uns dies, diu, hi havia més de 60 embarcacions fondejades, moltes d'elles sobre praderies de Posidònia.
5: Sense les eines necessàries és molt difícil que ho apliqui l'administració. Dius, bueno, així és quin sentit té fer tantes lleis i tants de decrets i directives d'hàbitats i convenis quan després l'administració no posa les eines ni l'interès per fer-ho complir.
4: La plataforma també rebutja la petició de municipis com Cadaqués, que ha demanat a l'Estat una excepció de la normativa a la zona del Cap de Creus, on el 90% del fons marí està cobert per Posidònia. Des del consistori consideren que la regulació no és compatible amb les activitats nàutiques locals. SOS Costa Brava, però, defensa que la normativa s'ha d'aplicar igual a tot el litoral per garantir la protecció d'aquest ecosistema marí.
1: I seguim a la mà perquè un home de 83 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest dimarts al migdia a la platja del Llevant de Salou. 6 persones han mort ofegades des que el 15 de juny va començar la temporada de bany. 3 van ser els menors d'edat, recordem, a la platja de la Rabassa de Tarragona. Més detalls, Judit Huerta.
6: A 2:15 d'aquest dimarts, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que alertava que s'havia tret un banyista inconscient de l'aigua. El sistema d'emergències mèdiques ha enviat a la zona 3 ambulàncies. S'han fet maniobres de reanimació a l'home, però no se li ha pogut salvar la vida. La platja disposa de servei de vigilància i en el moment dels fets onejava la bandera verda, segons Protecció Civil. Des de que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny, 6 persones han mort ofegades a Catalunya, 3 de les quals eren els menors que es van accedir mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny.
1: Dels tribunals, en el cas Andic, la terapeuta familiar continua com a testimoni sense cap mesura cautelar després de comparèixer davant la jutgessa de Martorell aquest dimarts, Núria Alcalà.
7: L'interrogatori de la terapeuta familiar ha estat un dels més rellevants per la jutgessa i així ho han confirmat les prop de 3 hores de declaració. Amb ella, l'instructora ha volgut concretar la possible influència exercida en Jonathan per reclamar l'herència familiar en vida i mediar així a les seves discussions per motius econòmics. Unes relacions familiars que previsiblement també han abordat la declaració de la parella d'Isaac Andic. Ella va ser qui va rebre la primera trucada de Jonathan després de la caiguda del seu pare a la muntanya de Collbató, fins i tot abans que els serveis d'emergències. Pel que fa a l'incident, els excursionistes que es van creuar a pare i fill poc després dels fets, han declarat que van veure a Jonathan Andic afectat, en xoc i bloquejat, i que el punt en què va caure Isaac Andic, tot i sent una ruta fàcil, no està exempt de perill si es perd la línia.

0: del camí perquè no hi ha on agafar-se. Divendres es completarà la ronda de declaracions de testimonis d'aquesta setmana amb les germanes de Jonathan Andic.
1: En esports, començant parlant del Barça, avui Joan Laporta pren possessió com a nou president del club en un acte a l'Auditori 1899, tot després de l'allau de baixes tant als equips femení i masculí de futbol com de bàsquet. Josep Capel, bon dia.
2: Bon dia. El Barça ha tancat l'exercici 25-26 anunciant unes quantes baixes en diferents seccions. Per exemple, el primer equip masculí de futbol ha traspassat Ansu Fati al Mònaco. No es donen xifres concretes, però l'operació podria rondar els 11 milions d'euros. A més, es reserven un tant per d'una futura venda. Pel que fa al femení, no hi ha hagut acord econòmic amb Salma Parayuelo, que deixarà l'equip femení després de 4 temporades. I la revolució ha arribat al bàsquet amb l'anunci de 5 baixes, les de Billy Hernán Gómez, Juani Marcos, Cale, Norris i Tomás Satoranski. Per cert, que el president Joan Laporta prendrà possessió avui del càrrec per les properes 5 temporades.
1: Sortides que també es repeteixen en el cas del Girona. Àlex Carazo, bon dia.
3: Bon dia, reguitzell de sortides al Girona després del descens a la segona divisió, a més dels jugadors cedits que tornen als seus clubs d'origen, Ter Stegen al Barça, Vitor Reis i Claudio Echeverri al Manchester City, Hugo Rincón a l'Atlètic Club de Bilbao i Tomás Lemar a l'Atlètic de Madrid. L'equip gironí ha fet també oficials les sortides de Daily Blin i Axel Witsel. Tots dos finalitzaven contracte aquest 30 de juny i no hi ha hagut renovació. Per tant, Blin deixarà el Girona 3 temporades després i Witsel ha vestit la samarreta blanca i vermella un any.
1: De la cultura, els debats i dilemes que planteja l'educació pugen a l'escenari de la Villarroel amb l'espectacle Primera Llei de Newton, ambientat en un institut d'alta complexitat, Marta Orquín.
4: En un institut d'alta complexitat, l'Ethan, un alumne a punt de graduar-se i promesa del futbol, ha copiat els exàmens i l'han enxampat. Ve d'una família amb dificultats econòmiques i podrà fitxar amb un equip de futbol professional si obté el títol de l'ESO. Què farà? El claustre de professors.
5: Hem de tenir en compte el que pot suposar per l'Ethan tot plegat.
6: Suposa el mateix que per la resta dels seus companys.
4: A Primera Llei de Newton, Eu Manzanares planteja un debat molt actual.
7: Me'l van encarregar fa molt de temps, molt abans de que el tema de l'educació estigués tant en l'actualitat mediàtica. Però en l'actualitat del dia a dia de l'escola pública era una cosa que feia molts anys que s'estava coent, no? Penso que ha sigut una casualitat poètica.
4: Una obra dramàtica, gamberra i plena d'humor que qüestiona l'estatus quo i planteja dilemes complexos, com ara si és lícit fer trampes quan el sistema és injust.
8: En les zones de col·le, la responsabilitat la tenen vostès.
4: Nelson Valente dirigeix el repartiment encapçalat per Anna Saúl, Dafnis Balduz i Rosa Gàmiz d'aquest espectacle, per on desfilen la directora de l'escola, els professors, la mare, el noi i una reportera.
9: Planteja la possibilitat de posar-nos a la pell de l'altre. Mira una mica el mateix problema des d'un lloc diferent del meu.
4: Un debat obert a la Villarroel fins al 2 d'agost.
8: Al meu fill no se li dona bé estudiar i no té...
1: Doncs així, amb cultura hem arribat a les 9 en punt del matí. Ara quedeu amb més informació en aquesta sintonia. Ja ho sabeu, la informació també continua al portal web rtv-e.cat. Tingueu bon dia.